0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 5 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Veus?

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platja d'Aro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Pajau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que l'organista Montserrat Torrent, una de les grans especialistes en l'orgue ibèric, tornarà al Festival de Torroella aquest diumenge. El concert començarà a les 6 de la tarda a l'església de Sant Pere de Pals. L'actuació commemora el centenari del naixement de la música i també suposa el seu retorn al festival després de més de 40 anys. El recital ha despertat un gran interès i ja no queden entrades disponibles. El concert és una coproducció del Festival de Torroella i del Festival Clàssic Pals. L'organització l'ha traslladat de manera excepcional a Pals perquè l'església de Sant Genís de Torroella no disposa d'orgue. I canviem de tema perquè el bus llançador gratuït que connecta Calonge Poble de Llibres amb Sant Antoni tornarà a circular aquest dimecres 15 de juliol amb un calendari ampliat respecte als anys anteriors. El servei funcionarà cada tarda fins al dia 31 d'agost i reforçarà la connexió entre els dos principals pols d'atracció turística del municipi durant la temporada d'estiu. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i l'empresa de mobilitat Moventis impulsen aquesta iniciativa per tercer estiu consecutiu després de la bona resposta registrada l'any passat quan prop de 2.000 persones van utilitzar el servei entre la segona quinzena de juliol i finals d'agost. I la ciutat ibèrica d'Ullastret, seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya, ha preparat una programació d'estiu amb activitats per descobrir el jaciment des de diferents punts de vista. Les visites guiades permetran conèixer la història dels indigets, l'organització de la ciutat i les darreres investigacions arqueològiques. També s'han programat recorreguts per descobrir la flora i la fauna de l'entorn i una gimcana adreçada al públic familiar. La música també formarà part de la programació. Juanjo Bosch actuarà el 8 d'agost i uns dies després hi haurà un concert de música clàssica per recordar el músic Pau Casals en el 150è aniversari de la seva mort. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
0: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 15 de juliol tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.

0: Tots els continguts de Ràdio Capital
1: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: viure dins de mi.
1: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la costa.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que l'organista Montserrat Torrent, una de les grans especialistes en l'orgue ibèric, tornarà al Festival de Torroella aquest diumenge. El concert començarà a les 6 de la tarda a l'església de Sant Pere de Pals. L'actuació commemora el centenari del naixement de la música i també suposa el seu retorn al festival després de més de 40 anys. El recital ha despertat un gran interès i ja no queden entrades disponibles. El concert és una coproducció del Festival de Torroella i del Festival Clàssic Pals. L'organització l'ha traslladat de manera excepcional a Pals perquè l'església de Sant Genís de Torroella no disposa d'orgue. I canviem de tema perquè el bus llançadora gratuït que connecta Calonge Poble de Llibres amb Sant Antoni tornarà a circular aquest dimecres 15 de juliol amb un calendari ampliat respecte als anys anteriors. El servei funcionarà cada tarda fins al dia 31 d'agost i reforçarà la connexió entre els dos principals pols d'atracció turística del municipi durant la temporada d'estiu. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i l'empresa de mobilitat Moventis impulsen aquesta iniciativa per tercer estiu consecutiu després de la bona resposta registrada l'any passat quan prop de 2.000 persones van utilitzar el servei entre la segona quinzena de juliol i finals d'agost. I la ciutat ibèrica d'Ullastret, seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya, ha preparat una programació d'estiu amb activitats per descobrir el jaciment des de diferents punts de vista. Les visites guiades permetran conèixer la història dels indigets, l'organització de la ciutat i les darreres investigacions arqueològiques. També s'han programat recorreguts per descobrir la flora i la fauna de l'entorn i una gimcana adreçada al públic familiar. La música també formarà part de la programació. Juanjo Bosch actuarà el 8 d'agost i uns dies després hi haurà un concert de música clàssica per recordar el músic Pau Casals en el 150è aniversari de la seva mort. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Vols protegir aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
7: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
8: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
1: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: International Vibes.
3: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona a Capital aquest Self-Aware.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends. Queda't amb el seu nom. Somr a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Fenomenal.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
8: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
9: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
10: Hi ha un moment
11: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
10: Perquè saps que no ho entendràs.
11: Perquè et canses d'esperar.
10: I de no saber exactament què estàs pagant.
12: I si fos fàcil?
10: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
11: Sense sorpreses.
10: Parles amb persones i saps en tot moment
11: què tens contractat.
10: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
13: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
14: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
15: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
16: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
17: La millor música del món.
18: La millor música del món.
17: A Ràdio Capital.
18: Ràdio Capital.
17: Amb Marc Clapés.

barregem la música que més ha sonat.

0: Capera el so.
1: Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
2: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal.
0: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Veu.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 15 de juliol tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts gratuïts, talent emergent, Catalunya, Europa i enguany també l'Uruguai, país convidat. 3 dies per descobrir els artistes que marcaran el demà. Fringe Torroella. El talent comença aquí. Consulta tota la programació a fringe.cat.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Tens una casa o te'n vols fer una?
11: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
10: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
12: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Lapés.
15: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
16: Ràdio Capital.
17: La ràdio de l'estiu.
16: Des del cor de la Costa Brava.

0: Tovallola, Crema, Parasol, Ràdio, Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Sostiueng, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú, cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez, es diu Un altre cop.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
2: Bon dia, us parla Joan Coll. Avui és notícia que 9 ajuntaments de les comarques gironines s'han adherit a un manifest en defensa dels habitatges d'ús turístic. El document reclama una revisió del decret que regula aquesta activitat i demana que les administracions obrin una taula de diàleg amb el sector per adaptar la normativa a la realitat de cada municipi. Els ajuntaments adherits són Begú, Calonge i Sant Antoni, Castellero, Platja d'Aro i S'Agaró, Castelló d'Empúries, el Port de la Selva, l'Escala, Llançà, Pals i Roses. El manifest continua obert a noves incorporacions. Els impulsors consideren que els habitatges d'ús turístic són una peça clau en l'economia de molts municipis de la Costa Brava. I la Festa Major de Palafrugell concentrarà més de 20 actuacions musicals entre el 16 i el 20 de juliol amb concerts, sessions de música, balls i sardanes repartits per diversos espais del municipi. La festa a la nit ocuparà la travessia Rosa la Vinya a l'aparcament de l'Institut Baix Empordà durant 4 nits consecutives. La programació començarà dijous, demà, amb Azogue i continuarà amb Àgora, Ruben Hit i Eli Kapowski. Divendres hi actuaran Baia Baia i Svetlana, un duet que combina música, paròdia i crítica social. Dissabte serà el torn de Remei de Calafresca i Dan Peralbo i el Comboi. I la festa de la nit acabarà diumenge amb l'Orquestra Diversiones i una sessió musical de Boom a Beat. I el Festival de Torroella de Montgrí ha tornat a impulsar una acció social per acostar la música en directe a persones que no poden assistir als concerts de la programació. En col·laboració amb Apropa Cultura, el festival ha organitzat 3 actuacions en residències del Baix Empordà que han permès que prop de 150 persones grans gaudissin d'una experiència musical en el mateix centre on viuen. La iniciativa que porta per nom el Festival de Torroella s'apropa s'ha desenvolupat a la residència Suris de Sant Feliu de Guíxols, a Palamós Gent Gran i a Palafrugell Gent Gran. Els 3 concerts han anat a càrrec del violinista Jaume Gurí. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimecres al Baix Empordà.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begú combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begú, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Mana, mana. Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
9: Mana, mana. Maxil·la Estètic. marxo a la platja.
10: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
9: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
11: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
12: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
13: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.

0: Vida amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: I ara mateix obrim Something Beautiful, el treball de Miley Cyrus, on hi tenim aquesta cançó excepcional que es diu End of the World.

0: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 15 de juliol tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
6: Mana, mana. Maxil·la
7: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Mana, mana.
3: Maxil·la Estètic.
5: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis. Més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es. Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
4: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
5: Marxo a la platja.
6: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
5: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 15 de juliol tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratós. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratós.
12: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
13: Esmorzarem pa amb oli i sal.
12: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.

0: so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada. Veu.

0: Valentina, porta l'ukelele!
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 15 de juliol tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Com mil històries, les marques de les mans, al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 15 de juliol tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Mana, mana. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
12: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
5: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
6: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
7: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
6: I el manteniment?
7: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
8: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
10: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
11: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
10: Quins tractaments fan?
11: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
12: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. Milena, la teva millor versió comença avui.
13: De cap a cap, amb Joan Bosch.
14: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les Tardes de Girona, des de Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio 94.4. Què us hem preparat per aquesta calorosa tarda sahariana, per cert, d'aquest dimecres? Us ho expliquem ara mateix? Som-hi, va!

0: Ja sabeu que en aquest programa tenim uns col·laboradors de luxe. Els dels dimecres, sense menysprear els altres, els hi tinc un especial carinyo. Per exemple, començarem amb l'escriptor Martí Gironell, el líder carcamal de l'orquestra Diversiones, Albert Fort, i els periodistes Dani Cortés i Carles Ayats. Necessito un telèfon. Bé, i un ring-ring. Avui parlarem de mòbils, com si no ho haguéssim fet mai en aquest programa. I és que tinc un dubte existencial. Cada quan us canvieu el mòbil? Perquè hi ha dues espècies molt clares. Els que el renoven cada any, abans que el mòbil sàpiga el seu nom, i els que el fan durar tant que quan vibra sembla que estigui demanant la jubilació. Però el millor arriba quan n'heu de comprar un de nou. Què decidiu primer? El preu o la marca? Perquè tots diem, jo només vull que funcioni bé, sí, sí. I després acabem discutint sobre càmeres, processadors i colors, com si haguessin de transmetre la Champions League des del lavabo. Va, sigueu sincers, sisplau. Quan compreu un mòbil, esteu comprant tecnologia o autoestima amb garantia de 2 anys?
1: 972 313 702.
0: Quan us dura un mòbil? Què mireu més, el preu o la marca? Au, va, feu servir el vostre mòbil i truqueu, que això comença ara mateix.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.
3: Let's go, girls.

0: Era Billy Joel amb el Uptown Girl, una noia de la part alta de la ciutat. Això suposo que és referit a l'Uptown Manhattan, no? Martí Gironell, bona tarda. Sí. Eh que sí?
1: Hola, bona tarda. Crec que sí, que sí, és no? La part alta de Nova York, com tu bé dius.
0: Està bé. L'Uptown, el Midtown i el Downtown, eh?
1: Exacte. Una gran cançó de Rod Stewart, de Downtown Train.
0: Ah, em semblava que deies que aquesta cançó de Billy Joel era de...
1: No,
0: no, home, no,
1: no. No, que podem anar de dalt a baix a través de cançons. No?
0: Doncs mira, ja està, escolta. Què collons? Posarem el Downtown Train, que és boníssim avui. No et faré el concurs. Espera't un momentet, que et poso la... Això és ben bé que, com que ja tenim telepatia a distància... Des de...
1: És ràdio en directe.
0: És ràdio en directe. Va, comencem la secció del senyor Martí Gironell. Fem-ho bé. Va.
2: Martí Gironell.
0: Que ja tria la cançó, que avui acabarem amb el Downtown Train?
1: Train.
0: Down...
1: Sí, no?
0: Down... Sí, sí. Train...
1: Ho trobes o no la trobes? O és massa avall?
0: Ja la tinc.
1: És massa avall.
0: No, Tom... no, Rod Stewart, sí. És del 2008, tu? No.
1: Sí, pa... és que no és pas sí. Gaire antiga, eh?
0: No. És un remaster del 2008, no és d'abans, és de... Però tampoc gaire abans.
1: Però, de final, però això deu ser dels anys 80, com molt
0: 90,
1: tard, no?
0: 90, jo diria.
1: 90.
0: Sí, 90, jo diria.
1: Bueno, haig d'entrenar més jugant al hipster, ja t'ho deia abans.
0: Sí, explica els... Jo no ho sabia, ho reconec. Explica què és aquest joc que s'ha popularitzat, que és, en definitiva, home, la versió més clàssica i rudimentària que fem tu jo cada setmana.
1: Exacte. No, a veure, és un joc molt xulo que es diu Hitster, jugant amb les paraules de hit, dels hits dels grans temes, i del ster, no?, del hipster, no? I llavors tu et converteixes en un caçador de hits a partir de tot uns targetons que hi ha, on hi ha un QR que l'has de descarregar amb el mòbil, pots jugar amb colla, i es tracta d'endevinar la cançó que sona. La cançó que sona, el títol, l'intèrpret i l'any. I creu-me que tot i que hem estat molts anys fent ràdio, sí, i que tenim... Bueno, o que tothom pot tenir una cultura musical, evidentment, clar, has de filar molt prim l'any per establir com una línia temporal a partir de 10 cartronets. Però és molt xul, és molt divertit, perquè pots jugar amb colla. Les cançons són diverses, de molts anys, de diversos estils, molts autors, molts cantants. És molt, molt xulo i pots passar una tarda realment musical, molt autèntica.
0: Molt bé. Escolta'm, permets per uns moments que vagi al teu poble, Besalú, el teu poble no d'adopció Vilablareix, sinó de...
1: sinó Natal, de Besalú, de, sí, tant.
0: Exacte.
1: Digues.
0: Es veu que a Besalú aneu molt bé de ventre, ho saps?
1: Sí, sé de què va, perquè m'ho ha explicat la meva mare avui, que li han dit. Sí, sí.
0: Deixa'm llegir el titular. Uns desconeguts defequen a la piscina de Besalú i l'han de tancar. No sé si té res a veure... Te recordes que hi havia aquell vídeo viral que fa un any o dos que la gent es cagava,
1: sí,
0: a les piscines? I
1: sí.
0: Però, vaja, mare meva, santíssima. Per favor.
1: No ho sé, jo crec que pot ser algú que hagi decidit fer el repte aquest un any més tard, sí. O senzillament una bretolada, no? Però realment, clar, les conseqüències són importants, perquè enmig d'una onada de calor en què una piscina, sigui de Besalú o de qualsevol altre municipi, és un refugi climàtic molt important, el merder, mai tan ben dit, i el joc de paraules que això representa és considerable, perquè sí. has de després de desinfectar tota aquella piscina tirant-hi, suposo, una gran quantitat de, sí, bé, de clor i del que convingui, perquè després torni a estar apte pel bany, no?
0: Saps què va molt bé? La Gio Conejo. Te poses la Gio... poses la,
1: sí, i després,
0: o el pato OBC,
1: i després et caurà la pell a trossos, sí, i no perquè estiguis massa moreno, sinó perquè,
0: exacte,
1: el deixi fora feina.
0: Pato OBC, Lejía Conejo, o un d'aquests dos, va de conya,
1: calla, calla.
0: Mare, ostres, quins collons, és que, per favor...
1: No, realment, o sigui, però això et demostra de quina pasta està feta segons quina part de la societat, que tant se'ls infot per, bueno, això, no? Per,
0: sí,
1: per fer una gracieta... No miren més enllà de les conseqüències que pot tenir això per un poble que no sé quants dies l'hauran de tenir tancada. Vull dir, més dos ben bé, no? Llavors dius, hosti,
0: no sé.
1: El pic de l'estiu que et passi és una mala passada.
0: Clar, amb aquesta calor que fa, amb la pols sahariana que tenim aquí i que la gent de Besalú... És el Fluvià, no?, que passa per Besalú? És el Fluvià,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és el Fluvià. A veure, nosaltres ens hi havíem banyat i encara ara hi trobaria gent que s'hi banya. Hi ha una platgeta que es diu que està, mira, just queda per la part de darrere de Ràdio Besalú és molt a prop de la zona dels antics horts, on ara des de fa uns quants anys s'hi fan les nits de circ, les nits d'estiu. Doncs per allà, baixant per un corriol, accedeixes a una mena com de platgeta que es diu, que quan es fa el Besalú medieval allà també s'hi munta justament una mena com de zona on els més petitons poden fer com si fossin cavallers medievals fent diverses actuacions. Doncs allà hi ha tota una zona que és apta pel bany.
0: Molt bé.
1: I que,
0: doncs, sisplau, vaja, no hi, exacte, si aneu allà no hi cagueu, perquè la piscina ja la tenim tancada, no tanquem un altre lloc perquè ja tenim prou merder. Escolta, va, tu, parlem de mòbils. Quan et dura, ho has calculat alguna vegada, quan et duren els mòbils a tu, més o menys, 2 anys, 3 anys, 4 anys?
1: Hosti, saps que no ho sé, perquè el temps passa tan ràpid que et diria potser... 5 anys, i potser en un parell d'anys ja te n'has polit un, perquè clar, el fem servir tant encara que no ens en donem compte, que també, no, de seguida queden fosos, no?
0: Utilitzes la primera persona del plural, el fem servir tant. Qui vols dir, que el teu telèfon també hi ha més gent que el fa servir?
1: Sí, és clar, a casa tenim 2 nens, a veure, el gran, que ara en farà 14, ja té el seu, però el petit, que ara en farà 10, sempre te l'acaba pispant. I la meva pantalla, podries anar... O sigui, tu passes 5 pantalles i a la primera hi ha, doncs, les aplicacions, no? Que si Google, que si...
0: El
1: WhatsApp, les que té tothom, no? Però després les 5 pantalles que venen endarrere, totes estan plenes de jocs que va descarregant el meu fill, i que llavors és qui em pren el mòbil i qui s'acaba fonent la bateria de jocs que pot jugar, un nen de que ara farà 10 anys, vull dir, no són... Però, clar, moltes vegades quan veus el consum que has fet del mòbil dius, cony, jo no hi he estat tantes estones. Moltes vegades jo el faig servir per llegir, perquè m'envien coses al correu i llavors me'l faig gran i me'l poso així en horitzontal i llegeixo coses, per exemple, quan, jo què sé, em demanen que sigui membre de jurat d'un premi de relats curts, doncs, jo què sé, t'envien els 40 relats curts i vas fent, saps? Vas llegint...
0: I ets capaç... Jo no puc llegir amb el mòbil, necessito un fòlio i llegir, perquè si no, no puc.
1: Però saps què passa? És que, a veure, jo he après a optimitzar una mica aquestes estones que tens.
0: A mi
1: també, triar per triar, m'estimo més el llibre en paper. Jo ara mateix aquí a la tauleta en tinc 4. Però moltes vegades, quan hi ha amics o companys o companyes que t'envien el seu manuscrit perquè el llegeixis, és en PDF i te l'envien al correu electrònic. I llavors el que fas és, abans d'anar a dormir, doncs vas llegint ara un capítol, ara un altre, i vas fent, o te'n vas, jo què sé, al dentista amb el nen, o a buscar no sé què, o estàs amb un torneig que no s'acaba mai, i vas aprofitant aquelles hores que tens, t'aïlles allà amb un racó del pavelló o amb un racó del camp de futbol, i vas llegint. Llavors, clar, és una altra manera d'utilitzar el mòbil,
0: però
1: no estic ni navegant ni estic fent altres coses. No?
0: Molt bé. Bueno, noi,
1: bueno.
0: Ja, escolta, ja hem evacuat el tema. El tema d'aquesta tarda...
1: És molt trist, tot.
0: Sí, ja l'hem evacuat. I mira, ara, veus, ja tens el Rod Stewart aquí de fons, dedicat especialment per tu, d'acord?
1: Moltes gràcies, eh?
0: Adéu, maco, fins dimecres.
1: Passi-ho bé.
0: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quan us dura un mòbil? Què mireu més quan heu de canviar el mòbil? El preu o la marca? Carme, de Viladamunts, diu: jo el canvio quan realment comença a fallar. L'últim m'ha durat gairebé 6 anys. Déu-n'hi-do. La marca m'és bastant igual. Miro sobretot que tingui bona bateria i que el preu sigui raonable. En Jordi és de la Bisbal, diu: soc dels de sempre. Diu: soc dels que sempre acaba repetint marca. Fa anys que tinc Samsung i ja m'hi he acostumat. Això sí, no compro mai l'últim model. Espero que baixin de preu. La Mercès de Girona diu: el meu fill sempre em diu que el canviï, però mentre pugui trucar i enviar WhatsApp, ja en tinc prou. El que tinc és de fa 6 anys i encara aguanta. El preu és el que miro.

0: Last Train to London, Electric Light Orchestra. Era l'últim tren cap a Londres a 4:45, 4 minuts. Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. I després... Després de la publi ens espera aquesta clàssica cançó. Vaja, és un himne, això d'America. A Horse with No Name.
1: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i el propi és genial. Un musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Franz Schäfer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Capital.
9: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.
10: Ja comença a fer-se clar.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Anem a Lloret perquè els taxistes d'aquesta localitat de la Selva Marítima s'esperaran fins que les dones arribin segures a casa al final dels trajectes. L'Ajuntament i l'Associació Ràdio Teletaxi de Lloret han impulsat la campanya Taxi Segur, un protocol de col·laboració que busca garantir la seguretat de les dones en els recorreguts fins al domicili o en el cas de turistes fins als allotjaments. Ens acompanya ara mateix la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Mar, Míriam Rodríguez. Míriam, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda.
0: M'has dit que teniu molta, molta xafogor i que esteu ple de turistes, que esteu a patar ja, eh?
1: Sí. Ja Lloret està a tope, ja tota la temporada d'estiu ja engegada i sí, amb molta xafogor, però bueno, molt contents.
0: Explica'm una mica, Míriam, com neix aquesta iniciativa de Taxi Segur. És que heu tingut molts problemes quan alguna noia o dona baixava del taxi i arribava a l'hotel, a l'apartament o al seu lloc de residència habitual? Hi havia molts problemes fins ara?
1: No és que hi haguessin molts problemes, però pensant, no?, en què podem necessitar les dones del municipi, les noies del municipi, doncs vam pensar en això, no?, en aquesta sensació d'inseguretat que tens quan arribes a casa, sobretot al vespre,
0: sí.
1: I és aquell moment en què vas a ficar la clau al pany i et sents més vulnerable, no?, perquè, bueno, perquè quan ets dona o ets una noia jove, doncs sempre estàs en alerta, no? I vam pensar que podria ser una molt bona iniciativa perquè la gent se senti, sobretot, més segura.
0: Molt bé. Escolta, i com ho heu donat a conèixer? És a dir, les noies que pugin a un taxi, com sabran que aquell taxista els esperarà fins que no entrin a casa seva, a l'hotel o allò que sigui?
1: Hem fet unes enganxines que van a cada taxi, a la porta. Llavors, quan la noia o la dona entra al taxi, a l'obrir la porta, doncs la veu directament. I així ella sap que aquell és un taxi segur que s'esperarà fins que ella entri a casa i estigui a casa seva.
0: Clar, perquè des de quan funciona aquesta iniciativa? Teniu dades ja al respecte, sobretot, més que res, per veure com ha estat acollida aquesta iniciativa, Míriam?
1: No, de moment no tenim dades perquè fa molt poquet, fa 3 setmanes que vam fer la presentació i que ja vam posar els distintius als taxis, per tant encara no tenim dades oficials, esperarem que passi la temporada i farem una primera reunió amb el gremi de taxistes perquè ens diguin com han vist la iniciativa, com s'ha acollit el projecte, però tots els inputs que hem anat rebent de les dones del municipi és molt positiu, no?, de saber que quan tu puges a un taxi i arribes a casa, doncs tens aquest plus de seguretat de saber que la persona no marxarà fins que tu ja hagis entrat, que sempre hi haurà algú, no?, vigilant perquè tu arribis segur a casa. Al final és el que fem les dones entre nosaltres quan ens portem a casa, no?, que quan portes una amiga doncs t'esperes a que ella entri al portal per tu marxar amb el cotxe.
0: Quants taxis hi ha, Lloret? Tens idea, Míriam, més o menys?
1: Sí, hi ha una trentena de llicències de taxi, aproximadament.
0: I totes aquestes 30 llicències participen en aquesta campanya de Taxi Segur?
1: Gairebé totes. De moment no ho hem fet amb el gremi de taxistes, hi ha alguns taxis que no estan agremiats, però totalment oberts a que si aquests taxistes també volen participar d'aquesta iniciativa, doncs puguin acollir-se al conveni i puguin també donar aquest servei.
0: L'entente va ser a primera vista, va ser un amor a primera vista, en el sentit de que us vau entendre de seguida l'Associació Ràdio Teletaxi i l'Ajuntament de Lloret, perquè els taxistes, que són els que han de visibilitzar aquest servei i diguem-ne que fan una mica també de policies, ho veuen bé, ho han acollit amb bons ulls tot això?
1: Sí, de seguida, de

0: En aquest mateix servei que heu implantat a Lloret de Mar?
1: Sí, sí, hi ha altres ciutats que ho fan. Crec recordar Barcelona i alguna ciutat també de tot Espanya. Hi ha diferents ciutats per Espanya que també ho fan. O sigui que no és que nosaltres ho haguem inventat, però és veritat que vam també agafar la idea d'aquestes ciutats i jo suposo que quan això es vagi coneguent, molts altres municipis agafaran aquesta idea i la implantaran, perquè és una cosa molt senzilla de fer, però que pot tenir un impacte molt gran en la seguretat de les dones.
0: Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Blanes, moltes gràcies, una bona iniciativa aquesta de Taxi Segur, sobretot perquè minvi la sensació d'inseguretat a Lloret. Una abraçada, Míriam, sí. I bon estiu.
1: Igualment, moltes gràcies.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i quatre minuts. D'aquí uns moments, l'Albert Fort, el carcamal líder de l'orquestra, amb tot el carinyo del món, eh? Hi ha confiança. L'Albert Fort, el líder de Diversiones cada dimecres, ens porta, serà d'aquí uns 10 minuts, un diver hit que segurament podreu ballar i escoltar en directe amb alguna de les moltes festes majors de les comarques de Girona i d'arreu de Catalunya. Us recordo també que tenim una pregunta pendent aquesta tarda.
2: 972 313 702.
1: Quan us dura un mòbil normalment i quan el canvieu, què mireu? Marca o preu?

0: Ja el tenim aquí. Albert Fort, líder de Diversiones. Senyor Fort, molt bona tarda, tingui i no s'entretingui. Com està vostè?
1: Molt bones tardes. Com està vostè?
0: Doncs calorat. Ara, on estic aquí, els estudis de Taronja Ràdio, Ràdio Capital, sona a Palafrugell, s'estan nuvolant d'una mala manera, però em temo molt que és sorra del Sàhara, això, eh? És pols sahariana.
1: Això és fogó, és de tot, això.
0: Però és que no se puede aguantar.
1: Tenien que haver posat avui a Calorado, ja la posarem un altre dia.
0: Ostres, me cago
1: en Déu. Calorado
0: estoy, dime tú lo que me has dado.
1: Calorado. Hòstia, aquesta és igual, ja no podem canviar-ho, això.
0: Sí que la podem canviar.
1: Bueno, és igual, fes el que vulguis. Ets el jefe, tu.
0: No, home, has estat tu, l'he començat a cantar. Ara guardem per la Castrià, no l'expliquis. Guardem-la per la setmana que ve. No sé que hi hagués algun motiu especial.
1: Vale, fantàstic.
0: Sí? Vale. Bueno, perfecte, fet. Ara la busco. Escolta una cosa, aquesta tarda, quina relació tens amb els mòbils, tu? L'utilitzes molt? Quina és la vida natural d'un mòbil en les mans de l'Albert Fort?
1: Més del que voldria. Estic bastant enganxat. Estic massa pendent de... tant per la feina com per mi personal, com per distreure'm, tinc massa dependència. La veritat és que és un dels exercicis que hauria de fer d'intentar rebaixar hores de consum. Allò que saps que te surt, quantes hores has fet al dia, 4, 5, 6, així... No estic content amb les gràfiques que em surten.
0: Vaja, vols que mossèn Bosch et doni algun consell, alguna cosa, feligrés meu?
1: Sí, dormim. Digues, jo estic aquí sempre per aprendre.
0: No, és que jo tampoc. El mossèn Bosch, de vegades en aquest programa és un confessionari, no en té cap de solució, perquè si ara comparéssim les hores que destines cada dia al consum del telèfon i fem una comparativa entre la teva i la meva, no sé qui guanyaria. Em sembla que guanyaria jo, eh?
1: Saps què em passa?
0: Què?
1: Vaig analitzar-ho i dic, és que sóc burro, perquè hi ha dies que, per exemple, que no tinc tanta feina com el WhatsApp, o sí, que poder, doncs, no m'entretinc amb el tema de l'Instagram, així, però després estic jugant a qualsevol merda. Llavors, he d'intentar com deixar-lo a banda. Bueno, al final depèn d'un de mateix, que totes les addiccions depenen al final de la voluntat d'un mateix. Llavors, com que aquesta poder amb la salut no ens ho donem compte de que estem tan enganxats i anem fent, no és allò que tinguis un dia un susto, però sí que, hòstia, ho he d'intentar. Va, ho intentaré. A partir d'ara intentaré mitja hora menys cada dia. Gràcies a tu.
0: És igual, escolta, fes el que vulguis. Perquè vegis quin és...
1: Va, m'ho preguntes, d'aquí uns dies m'ho preguntes. Ho has deixat i diré, sí, gràcies a tu.
0: Escolta, perquè vegis, això és teràpia de grup, Albert, és explicant les nostres misèries ens sentim una mica millor. Ahir, mirant el futbol, pensa que estava més pendent del TikTok i de l'Instagram que del futbol.
1: T'he de dir que l'única cosa que no em fa estar atent al mòbil és el futbol.
0: Ah, sí?
1: Puc estar mirant una sèrie, puc estar mirant una pel·li, puc estar mirant la tele, qualsevol cosa banal, puc estar amb amics i de tant en tant el miro, però jo miro el Barça o Madrid o el futbol, jo som el futbolero,
0: sí,
1: i quan estic allà estic, no fent box, només futbol, no miro el mòbil, és l'única manera de desenganxar-me.
0: Molt bé. Tu no sabia que fossis futbolero, per tant m'ho serveixes en safata. Qui guanyarà avui, Anglaterra o Argentina?
1: Jo vull que guanyi Argentina i crec que guanyarà Anglaterra.
0: I diumenge qui guanyarà?
1: Jo crec que Espanya juga molt bé futbol, té una manera de jugar que avorreja en el contrari, agafa la pilota, pum pum, i l'altra, té molt bon equip, no té allò individualitat, sinó que és un bloc molt, molt, molt fort, i crec que a Lamine Yamal hi haurà un dia, un, que farà una meravella, i jo crec que serà el dia de la final, perquè aquest tio està tocat per una vareta, i el dia de la final fotrà un xitxarro d'aquells antològics. Què et sembla?
0: Perfecte, una anàlisi perfecta. I ara, bé, l'última pregunta que ja me l'has mig contestat. O sigui, Espanya té més possibilitats de guanyar el Mundial si s'enfronta, si s'enfronta contra Argentina?
1: Jo crec que sí.
0: Vale, vale.
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que Anglaterra és millor equip que Argentina i és, bueno, no ho sé.
0: Està bé, està bé.
1: Jo, ara mateix, havent eliminat Espanya a França, que crec que era la gran favorita,
0: té
1: bastants de números. Saps que... Bueno, no, però això no puc dir-ho, no puc dir-ho.
0: Digo, home, no em deixis així, collons.
1: No, hòstia, és que ara em fotré en un merder.
0: No, home, no,
1: no,
0: digo...
1: Que nosaltres aquest diumenge toquem a Palafrugell.
0: Sí. Ostres,
1: tocàvem a la mateixa hora que el partit.
0: Me cago en dena.
1: Com... Però s'estan movent coses. S'estan movent coses.
0: Ah, no ho pots
1: llavors,
0: dir?
1: Només...
0: Vale.
1: No puc dir-ho.
0: Molt bé. On actuem?
1: Si no, si toquem a les barraques...
0: Clar.
1: I si toquem a la mateixa hora que a la final, crec que estarem nosaltres sols i el tècnic de so només.
0: Vols dir?
1: I... Hòstia, no sé, no? No veus que tothom està com molt enxitxat en veure el futbol?
0: No ho sé, no ho sé. Jo l'altre dia vaig veure unes imatges i ahir també... que em fan provoquen una mala llet increïble a Platja d'Aro davant,
1: bueno, però...
0: davant de l'Ajuntament,
1: sí, però...
0: uns feixistes cantant Pedro Sánchez, hijo de puta.
1: Ja, ja, bueno, això sempre hi ha burros a tot arreu, no? Però vull dir, la gent que li agrada el futbol, que en aquest cas és a mi, i com jo crec que hi ha molta gent que és futbolera, doncs ostres, i que hem vist tots els mundials des de quan eren petits, doncs veure una final de futbol,
0: clar.
1: Ja no hi barrejo, jo no hi barrejo la pàtria i els colores i la fúria i totes aquestes històries, però hòstia, si t'agrada el futbol, jo crec que clar, diumenge a aquella hora molta gent estarà mirant la final. Llavors hi ha tots els rucs que estaran amb si no sé què, no sé quantos, jo aquí no m'hi fico, jo la
0: molt
1: política
0: bé.
1: Em fujo.
0: Escolta, quan em puguis explicar com atenuareu la contraprogramació de la vostra actuació amb la final del Mundial, m'ho expliques que ho direm, i així d'aquesta manera tindreu més gent.
1: Va, jo crec que al final serà retrasar una mica l'actuació i ja està, no? No hi ha molt de secret.
0: Perfecte, molt bé.
1: Va. Ja t'ho he dit.
0: Perfecte. Sigui com sigui, estareu acalorats i cantareu aquesta cançó de Los Diablos?
1: De Los Diablos, sí, sí.
0: Sí? La cantareu?
1: La cantarem. La farem per honor a tu. Li diré a les proves de so, diré a en Checo, que és el teclista, que tregues quatre cors i la farem.
0: Mare meva, estàs com un llum. Va, escolta, tu, posem acalorada perquè avui és el dia indicat per posar-la, i la que havies triat, no ho diem, no ho desvetllem, la deixarem per la setmana que ve, que també lligarà. Escolta, Albert...
1: Bosch!
0: Què?
1: Dorms amb ventilador o amb aire condicionat, tu?
0: Ostres, jo adormo amb pilota picada, ja t'ho dic, i amb ventilador...
1: Amb el cul a l'aire!
0: Sí, sí, i amb... primer de tot, intento buscar corrent, perquè al meu pis hi ha la banda del davant i del darrere, si passa corrent, intento no fer servir res, perquè si no m'afecta la veu.
1: Ets dels meus, doncs.
0: Tu què fas?
1: Jo amb boles i a corrent de l'aire. I si no hi ha corrent de l'aire, doncs a suar com un tocino. Va, guapo!
0: Adéu!

0: Please Don't Go, de Casey and the Sunshine Band. I després anirem a recuperar la pel·lícula Dirty Dancing. Això serà després de la publi. Res, d'aquí 3 minuts.
1: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
2: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 15 de juliol tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: Dani Cortés.
1: Hola.
2: Hola, què tal?
1: Ja has arribat?
2: D'on?
1: D'on estaves la setmana passada? Que vas fer una connexió totalment surrealista des de Navarra, des del Vall de Bastan, en un lloc increïble, i avui has tornat a la crua realitat.
2: Sí.
1: La diferència és que l'aire condicionat aquí funciona més bé que el Vall de Bastan.
2: No? Crua, càlida i humida. Sí, no, bé, bé, bé, bé.
1: Molt bé. Bé, ja sabeu que el Dani cada setmana ens porta notícies que aparentment no surten els primers titulars de la premsa de les comarques de Girona, però creiem que tenen el seu interès, eh?
2: Sí.
1: Clar, perquè si de cop i volta te'n vas a fer submarinisme, jo què sé, a les Illes Medes, i de cop i volta et trobes el que en principi et semblaria un supositori i resulta que és un projectil d'aviació francès de la Segona Guerra Mundial. És de la Segona Guerra Mundial? O...
2: És, ara t'ho diré.
1: Sí, em sembla que sí, no?
2: Sí, sí. No ho tinc clar.
1: Bé, en fi, la qüestió és que es van trobar amb un projectil d'aviació, tu.
2: Sí, era a Cala Tavallera, al Port de la Selva, en un mig d'una zona de Posidònia, que encara multaran l'aviació francesa.
1: Sí.
2: Després de... Haurem un avís a SOS Costa Brava. Després de rebre l'avís, els especialistes de l'Armada es van desplaçar fins al lloc i van confirmar que era un projectil d'aviació de fabricació francesa. Per tant, deu ser força recent, poder. L'artefacte tenia encara càrrega explosiva. Com que era al mig de la Posidònia i no el podien fer explotar allà mateix, perquè si no, ja et dic, SOS Costa Brava s'hauria queixat molt. L'explosió...
1: De totes maneres, aquests de SOS Costa Brava... es queixen per tot, eh?
2: Sí, sí, ben bé que sí.
1: No, però no és una teoria, és un fet. En fi, però està bé que es queixin, ja està bé.
2: Bueno, total, que no podien fer-lo explotar allà perquè hauria malmès el fons marí i el van moure fins a una zona de sorra, que allà no hi havia Posidònia, però podria hi havia persones, suposo que no. Oh. I el van portar uns 8 metres de profunditat on el van fer explotar de manera controlada. Tot va començar, tot plegat va començar quan un submarinista va veure un objecte sospitós sota l'aigua i va donar l'avís. Finalment el van poder retirar sense causar danys a la Posidònia.
1: Molt bé. Va, parlem d'una altra cosa més divertida i alegre. 1.200 nens i joves cantaires de 12 països es reuneixen aquests dies a Girona.
2: Doncs sí, la ciutat acull l'Europa Canta Junior, una trobada internacional de cors infantils i juvenils. Durant 9 dies els participants fan tallers, assajos i concerts en diferents espais de Girona. Els cantaires treballen repertoris amb directors de cor especialitzats i després els presenten davant del públic. També hi ha activitats obertes i concerts repartits per la ciutat. La trobada permet que cors de diferents països comparteixin música i maneres de treballar. Per tant, aquestes xifres que dèiem, 1.200 cantaires de 12 països, donen una xifra, una dimensió, una idea de la dimensió del festival.
1: Molta gent. Sí,
2: molta,
1: sí,
2: gent.
1: Sí. Tu, i un altre festival, no de cantaires, sinó de curtmetratges, que unirà aquest estiu municipis del nord de Catalunya Nord, o sigui, del Rosselló i de l'Alt Empordà.
2: Sí, anirà saltant la frontera administrativa entre Catalunya i França.
1: Nord, exacte.
2: El curt circuit 66 arriba per primera vegada a les comarques de Girona. És un festival itinerant, això vol dir que no es fa en un únic lloc, sinó que anirà passant per diferents municipis dels dos costats de la frontera administrativa. Les projeccions inclouran curtmetratges de diferents gèneres i es faran en espais de diversos pobles. La proposta va néixer a la Catalunya Nord i ara amplia el recorregut fins a les comarques gironines. L'objectiu és acostar els curtmetratges a municipis que habitualment no formen part dels grans circuits del cinema. Per tant, bé, això, podeu consultar la programació a la web del curt circuit.
1: Som avui a 15 de juliol. Et vindria de gust unes castanyes, panellets, dia de Tots Sants,
2: eh? Amb gel.
1: Amb gel, no? No, perquè hem de començar a parlar ja el 15 de juliol de les fires i festes de Sant Narcís de Girona, que ja tenen adjudicades les 19 barraques de la Copa.
2: Doncs sí, encara som al juliol, però l'Ajuntament ja ha decidit quines entitats ocuparan aquests espais durant les fires, que se celebraran a la tardor. Les barraques de la Copa són un dels principals punts de trobada de les festes de Girona. Durant diversos dies, entitats de la ciutat gestionen aquests espais i ofereixen menjar, begudes i activitats. Aquest any hi haurà 19 barraques. L'adjudicació s'ha fet amb mesos d'antelació perquè les entitats puguin començar a preparar l'activitat, l'organització dels serveis i l'organització i els serveis que necessitaran. Les fires de Sant Narcís se celebren entre finals d'octubre i principis de novembre, però una part important de la preparació ja està en marxa.
1: Molt bé. Escolta, saps què pregunto avui?
2: Aviam.
1: Quan us dura un mòbil?
2: Doncs,
1: I la segona pregunta és, quan l'heu de canviar, mireu marca o preu?
2: Miro marca, em vaig passar ja des d'aquest últim mòbil, em vaig passar l'iPhone i ja no tornaré a Android. Em dura un any i mig.
1: No és?
2: Sí, però, perquè tinc un truc. Amb Apple pagues una quantitat força baixa durant, durant bueno, cada mes, i quan veus que comença a fallar, truques i te'n donen un de nou. Gratis, bueno, gratis no, perquè has pagat la quota cada mes, no? Però això em permet renovar-lo més sovint quan noto que la bateria comença a fallar o el rendiment o així.
1: Tu m'hauràs d'explicar com funciona això, perquè el meu, de moment, és Apple també, és iPhone, però ja porta 3 anys i em va de meravella. No el vull canviar, però és una...
2: Vaja,
1: és
2: un sistema. Quan te'l canvis, te'l facis nou, pots fer això.
1: Dani,
2: vinga,
1: adéu!
2: Adéu!

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. Esquerra Republicana de Girona condiciona la seva continuïtat dins de l'equip de govern municipal a la proposta de Cartipàs que els faci arribar l'alcalde i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. Els republicans reclamen tant de Lluxelles com a Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora fins al final del mandat. Esquerra subratlla en un comunicat que la sortida de Junts del pacte obre una situació d'incertesa institucional que també posa sobre la taula mancances que no són noves i que obliguen a entomar debats pendents des de fa temps. I la Guàrdia Civil, juntament amb Inspecció de Treball i Tècnics d'Endesa, investiga 66 persones per presumptes delictes de frau elèctric en establiments comercials de les comarques gironines. L'operació, anomenada Gawain, va començar al setembre del 2025 amb l'objectiu de detectar irregularitats administratives i delictes en locals. En el marc de l'operatiu es van inspeccionar 65 establiments i, segons els càlculs fets, el frau en els establiments on s'ha detectat connexions irregulars pujaria a més de 4.600 MWh, un consum equivalent a la despesa anual de 1.325 habitatges. I els preus de l'electricitat, el gas i els combustibles s'han apujat un 7,9% a les comarques gironines durant el mes de juny. Al darrere d'aquest increment hi ha una causa directa, que és la fi de la rebaixa temporal de l'IVA, que s'ha tornat a situar al 21% i que ha fet augmentar les factures dels dos subministraments bàsics. A la demarcació, l'índex de preus del consum tanca el juny amb un increment de 6 dècimes i la inflació interanual davalla lleugerament fins al 3,3%, al mateix nivell que l'abril. L'arribada de l'estiu continua deixant-se notar perquè allotjaments i paquets turístics han encarit un 7 i un 7,9%. Per contra, el transport s'ha avertit un 1,3%. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimecres a les comarques gironines. Tornarem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts gratuïts, talent emergent, Catalunya, Europa i enguany també l'Uruguai, país convidat. 3 dies per descobrir els artistes que marcaran el demà. Fringe Torroella. El talent comença aquí. Consulta tota la programació a fringe.cat.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren. Capital.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Comença l'última hora, 6 de la tarda i 5 minuts, a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. D'aquí uns moments, com és tradició en aquest programa, cada dimecres se'n va a Figueres. Figueres hi ha en Carles Ayats, que ens dona un repàs de les activitats que hi ha previstes per aquí aquesta setmana, i ja comencen festivals, concerts i coses d'aquestes. Però a més, busquem curiositats que s'amaguen darrere de grans èxits dels 80 i 90.

0: Carles Ayats.
1: Sempre anem a aquesta hora els dimecres cap a Figueres. Hola, senyor Carles Ayats, com estàs?
2: Molt bé, escoltant-vos, mirant això del telèfon mòbil, i me n'estic adonant que dec ser com una mica friki, perquè sóc dels pocs que es deu estar quedant amb els Android. No, bromes a part, estic molt content amb el meu telèfon.
1: Cada quant el canvies, Carles? Quina vida natural tenen els telèfons de Carles Ayats?
2: Tal i com aguanten les bateries. Quan comences allò a trobar-te que al migdia has de carregar novament, és quan començo a fer el pensament. I perquè si no...
1: I quan te l'has de canviar, mires marca o preu?
2: Miro allò que fa el mòbil, però sí que la veritat és que me miro molt el preu. Crec que a vegades es paguen preus exagerats per una eina que precisament al cap de 2 anys, 3 anys has de llançar.
1: És el que hi ha, és el que té.
2: És una manera de veure-ho, meva manera de veure-ho. Sí, a la llarga el faig servir molt per trucar i tot que també hem de reconèixer que hi portem mitja vida dins.
1: I tant que sí.
2: Per la qual cosa, per mi el que és molt important és que tingui molta durada. És a dir, que de primera hora a l'última hora puguis estar traficant amb ell.
1: Molt bé, doncs trafiquem en coses legals, trafiquem en cultura, trafiquem en gastronomia, trafiquem en activitats, concerts, música. Què ens recomanes per fer aquest cap de setmana o aquesta setmana a l'Alt Empordà, Carles?
2: Mira, com pots imaginar-te, les activitats al voltant de la Mare de Déu del Carme concentren bona part de l'activitat festiva aquesta setmana a la Costa Brava, a l'Empordanesa, però arreu de Catalunya, això ja ho sabeu tots, no? Uh-huh. Aquí, si voleu, doncs recordem que el dia dijous, el dia 16, hi ha processons marineres a Cadaqués, l'Escala, Llançà i Empúria Brava, que hi ha misses, ofrenes, florals, sardanes i sardinades, a més d'altres activitats vinculades amb el món del mar. A Empúria Brava, per cert, he de recordar-vos que durant aquesta celebració del Carme hi ha una de les grans cites de la setmana, el Drone Show Festival, que farà que més de 300 drons il·luminin el cel del passeig marítim d'aquesta marina aquest dimecres i demà dijous. Sí, sí, amb diferents espectacles. Penseu que ho fa la mateixa empresa que va participar a l'acte de la Sagrada Família.
1: Doncs,
2: per tant,
1: doncs mira,
2: la festa està assegurada.
1: La setmana que ve els entrevisto. Són em sembla que són de Corçà.
2: Són del territori. Sí. I a més, una de les coses divertides que tenim aquí o que podrem gaudir aquí a Empúria Brava és que hi ha alguna d'aquestes sessions que hi haurà espectacles que han estat pensats expressament per la urbanització d'Empúria Brava, que per cert l'any que ve celebra el seu aniversari rodó. Continuem amb la festa d'aquest cap de setmana.
1: Un moment, quants anys té Empúria Brava? 70? 60?
2: 70 anys.
1: 70.
2: Està bé. Si no m'he equivocat i castigui algú si ho ha fet malament,
1: Vale.
2: Però jo diria que estem a 70. Doncs com et deia, a Castelló d'Empúries, que és el municipi on hi ha aquesta marina, hi haurà també activitats al cap de setmana, juntament amb Llançà, Navata, Vilabertran i Vilafant, on hi haurà concerts, havaneres, balls i activitats familiars. I l'acte potser més destacat d'aquest cap de setmana arrenca aquest divendres perquè Peralada celebra la fita cultural d'aquest estiu, la 40a edició del seu festival.
1: Home.
2: Un projecte que, recordem-ho, va néixer amb l'impuls de Carme Mateu i d'Artur Xuquer després d'aquelles històriques gales musicals celebrades entre els anys 83 i 86. A títol d'anècdota, no? Va començar o va debutar un 18 de juliol de l'any 87 amb una actuació de la gran Montserrat Caballé amb el Requiem de Mozart. 4 dècades després, Peralada manté la lírica com a senyal d'identitat, però l'ha ampliada amb dansa, música de cambra, creació contemporània, convertint-se, com no, en un dels grans aparadors culturals d'aquest Empordà. Que, per cert, aquest aniversari tindrà un epíleg que marxa de l'Empordà, s'instal·larà al Palau de la Música de Barcelona i allà hi haurà una actuació especial el dia 29 d'agost.
1: Molt bé. Anem per la cançó, per la música que has triat, Carles?
2: Sí, anem per l'escollida d'avui, perquè, a més, crec que és de justícia avui escoltar a la Bona Itàlia.
1: Home, i tant.
2: Perquè poques hores després que parléssim la setmana passada vàrem saber de la seva mort als 75 anys i crec que paga la pena recordar una cançó que explica molt bé qui era aquesta cantant.
1: Una veu inconfusible, aspra, allò, trencada, d'aquelles que sonen per la ràdio i jo no cal ni presentar-la ni dir qui canta aquesta cançó.
2: Totalment d'acord. Molta gent aquests dies l'ha recordada amb aquell eclipsi total del cor, un gran himne dels 80 que hem escoltat repetida i reiteradament durant aquests dies. Però abans hi havia una Bonnie Tyler que era més directa, més seca, més propera al pop rock dels anys 70.
1: I aquí és precisament on apareix la cançó que has triat avui.
2: Sí, sí, perquè avui vull recuperar It's a Heartache.
1: És curiós, perquè aquesta cançó no necessita gaire artifici, eh?
2: Mira, i aquesta és la gràcia, precisament. It's a Heartache parla d'un desengany amorós directament, sense cap mena de metàfora i molt menys complicada. T'han fet mal, ho entens molt tard, i la cançó ho diu sense donar-hi més voltes.
1: Però quan canta Bonnie Tyler, això, diguem-ho, podríem dir que agafa una altra dimensió, més passional, eh?
2: Totalment d'acord. Mira, en una altra veu potser s'hagués convertit en una balada més, però en el seu cas sona, escolteu-la bé després, com una confessió. Bonnie Tyler no cantava des de la perfecció vocal, sinó des d'una mena de cicatriu musical.
1: De fet, aquesta veu és fruit d'una, vaja, si no ho tinc mal entès, d'una operació, oi?
2: Sí, sí, després d'una operació de gola va fer el que moltes vegades fem tots nosaltres, no fer cas als metges durant la recuperació, i la veu li va quedar amb aquella textura rasposa. Però allò que podia haver frenat la seva carrera va acabar convertint-se en el seu gran signe d'identitat.
1: I It's a Heartache es va convertir en el primer gran salt internacional de Bonnie Tyler.
2: Sí, mira, ella havia començat a fer-se un nom amb Lost in France, però aquesta cançó la posa en el mapa mundial. Va arribar al número 4 al Regne Unit, al 3 als Estats Units, i a Espanya, precisament, aquell 78 va ser número 1 en vendes.
1: Naturalment, això explica perquè aquí també forma part de la memòria musical de molta gent, i recorda la Bonnie Tyler, especialment amb aquesta cançó It's a Heartache.
2: Sí, jo crec que hi ha cançons que no només van sonar molt, sinó que han quedat enganxades en una època. I aquest It's a Heartache és d'aquestes. Entra de seguida, és fàcil de recordar i té una veu que no s'assembla a cap altra.
1: Després vindria la Bonnie Tyler més èpica i aquesta història.
2: Sí, sí, aquelles cançons, com dèiem, aquelles que hem escoltat dels 80, els grans videoclips, aquella imatge més teatral, però aquesta, la d'avui, permet entendre precisament tot aquest camí. Aquí ja hi havia la clau, la seva veu com una marca personal.
1: Molt bé, doncs, i ara, naturalment, amb la seva mort, toca recuperar-la més enllà d'un sol èxit.
2: Sí, sí, mira, crec que aquesta veu ferida és tot el llegat que ens deixa, i a més ens deixa un reguitzell de bones i de grans cançons.
1: It's a Heartache. Carles, moltes gràcies, que vagi bé, i ja m'explicaràs això del Festival de Drons d'Empúria Brava, d'acord?
2: Ho mirarem en l'aire i després t'ho explicaré. Vinga, moltíssimes gràcies. Adéu.

La glòria d'Umberto Tozzi, que després va popularitzar també la Laura Branigan. 6:02 i després...

0: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
1: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
2: Marxo a la platja.
3: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
2: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
5: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
6: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quan us dura un mòbil i quan l'heu de canviar perquè no ha durat prou, què mireu més, el preu o la marca? A veure, en Pere de Torroella diu cada 3 o 4 anys més o menys canvio. M'agrada Apple perquè em dura molt i em resulta còmode, però sempre intento aprofitar alguna oferta. Em costa gastar-me més de 500 euros en un mòbil. És que són molts calés, 500, 700, 800 o 1.200 o 1.300 euros que costen alguns iPhones. I portar-los a la butxaca, clar... Sort que, veja, guardeu-ho tot al núvol, perquè si ve una tempesta ho perdreu tot. Anna de Girona, abans em fixava molt a la marca, ara no tant, comparo prestacions i preus. Si una marca menys coneguda m'ofereix el mateix per la meitat, no tinc cap problema a canviar. I en Ramon també de Girona, per acabar, jo sóc de comprar mòbils recondicionats. Em sembla absurd gastar més de 1.000 euros. Els canvio cada 4 o 5 anys i si funcionen bé no necessito res més. El preu pesa molt més que la marca.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 15 de juliol tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Bé.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
9: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Ara que ja coneixes Ràdio Capital,
12: per què no ho expliques als teus amics?
11: Au, va, que t'ho agrairan.
12: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: Hi ha festivals que intenten construir una mirada, una manera d'entendre la cultura des de les emocions, el territori i les persones. El Portal Blau fa anys que dibuixa una Mediterrània pròpia. Una Mediterrània sensible, oberta, contemporània i profundament humana. Perquè davant del mar d'Empúries, la música no només sona diferent, també es viu diferent. El fil invisible. Un viatge sonor per la Mediterrània contemporània.
3: Senyores i senyors, benvingudes, benvinguts al Festival Portal Blau. El concert és a punt de començar.
2: Festival Portal Blau presenta El fil invisible.
4: Com saps, alguns festivals programen concerts i després hi ha festivals que construeixen una mirada. El Portal Blau fa anys que converteix Empúries i l'Escala en un espai on la música dialoga amb el paisatge, amb la memòria, amb tu i amb la Mediterrània contemporània. Aquest, per tant, no és un festival construït des de la velocitat ni des del consum ràpid. Potser és per l'entorn. El Portal Blau aposta per una altra manera de viure la cultura. Més humana, més propera, més emocional. Una manera d'entendre els concerts com experiències capaces de quedar-se dins nostre molt després que acabi la música. Avui ens ve molt de gust conversar amb en Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau. Amb ell podrem comprendre com es construeix la identitat d'un festival així. Quina mirada artística hi ha darrere del cartell. I per què la Mediterrània continua sent el centre emocional d'aquest projecte?
2: Festival Portal Blau, un festival radicalment humà.
4: Quan penses en Portal Blau, quina és la primera imatge o emoció que et ve al cap, Miquel?
5: Hola, bones, què tal, Sergi? Doncs mira, la primera imatge que em ve al cap seria l'escenari de Mar d'en Manassa. No sé exactament per què, jo crec que seria la fusió entre el mar i el cel blau, no? I llavors, aquell paisatge que és tan espectacular, doncs per mi seria la primera imatge que em ve al cap, no? Responent a la teva pregunta.
4: Veig que hi ha una varietat d'artistes molt gran. Podríem imaginar un fil invisible que connecta artistes tan diferents dins del festival? Quin seria aquest fil per tu?
5: Doncs jo crec que la varietat, no, d'aquesta programació potser seria el fil. Al final tenim artistes de diferents disciplines artístiques, tenim diferents tipus de sobretot la música té una presència molt important dintre el festival, com bé saps, però aquesta música també pot ser molt diferent i té indrets diferents, no? Llavors aquesta Mediterrània potser és el fil conductor de tot, no? De tots, tant des del punt de vista artístic com des del punt de vista del pensament, de la fotografia, no? Una miqueta seria el fil conductor de tot el que seria la programació artística del festival.
4: Potser el Portal Blau no s'entén només mirant el cartell, sinó escoltant el que passa entre concert i concert. La relació que només aquí es crea entre els artistes i el paisatge, entre el públic i la memòria del lloc. Entendre la música i aquesta manera mediterrània d'entendre el temps sense pressa. Perquè aquí els concerts no semblen pensats per a consumir-se ràpidament. Semblen pensats per quedar-se dins la gent. Creus que aquest entorn mediterrani tan poderós, els espais que teniu, fan que els artistes ho valorin i actuïn d'una altra manera, s'integren d'una altra manera?
5: Sí, completament. De fet, la major part dels artistes amb els diferents escenaris que venen, tots troben aquesta bellesa tant paisatgística com històrica, no? dels espais. Tenim espais també molt diferents, espais amb formats i recintes i aforaments diferents, que també encaixen molt bé, no? amb la programació i amb el tipus d'artista i el públic que va veure aquella proposta artística. Com saps, doncs, tenim espais tant com potser el Jardí Clos del Pastor, el Folí de la Sal, que són espais més íntims, més petits, no? amb un aforament més petit, públic més reduït i després aforaments ja més grans o més mitjans, que són espais més naturals, com pot ser la Mar d'en Manassa, la Riba, o ja ens aniríem a espais que són de gran format, com pot ser el Fòrum Romà d'Empúries o la Muralla Grega, no? Espais naturals i històrics, doncs amb una bellesa immesurable.
1: Després toquem una miqueta la part dels espais, però veig que els vostres espais condicionen la manera de programar o és una cosa que camina junta?
5: Camina junta completament. I nosaltres, a l'hora de dissenyar el cartell, no, de confeccionar el cartell, la programació, pensem molt bé aquell artista on seria dintre de la sort que tenim diferents escenaris, doncs on encaixaria millor, no? I al final, doncs aquest binomi d'espais i programacions, doncs fa que sorgeixi aquest cartell final.
1: És evident que l'entorn actua d'una manera directa en els artistes, però també en el públic, no?
5: Sí, jo crec que la gent acull molt bé la programació i acull molt bé, no, també viure aquell espai amb aquella programació. Al final, tots aquests recintes dels que parlem es poden anar a visitar i la gent els va habitualment a visitar. I visitar-los tenint en compte una programació artística, un cartell, un artista, no, que vols veure, doncs jo crec que l'experiència és única. I per tant, doncs, aquest jo crec que és un dels èxits del festival. Per això any rere any el públic ens acompanya i acull també aquesta programació.
4: Ja fa més de 2.000 anys, Empúries era un espai de trobada cultural, un lloc on arribaven persones de diferents orígens, carregades de llengües, música, relats i, evidentment, de noves maneres d'entendre el món. Cadascú tenia la seva perspectiva. Potser el Portal Blau continua fent exactament això, convertir la cultura en un espai de connexió mediterrània contemporània. Dins de la programació d'aquest any, que es va distribuint per tots els espais que has dit, quina creus o quins creus que representen especialment l'esperit del Portal Blau aquest any?
5: Jo crec que tots, de veritat. No és per dir... Crec que tots perquè cadascú aporta alguna cosa, no? Ja et dic que al final són espais molt ben pensats, molt ben... Tenim altres, perquè també no em vull deixar de recordar altres més petits, no?, que fem amb altres espais. Doncs fem un al Camp de les Aromes, fem un altre al Club Nàutic, que hi ha l'exposició de fotos, hi ha la Riba, que fem un concert, no? Però vull dir que el gruix de la programació, la major part de la programació que es repeteix enrere són aquests quatre espais més emblemàtics del festival. Però no em volia deixar de mencionar altres més petits que sí que fem, que no em volia oblidar.
1: Els artistes.
5: I com deies, tots ells, no? Els artistes... Perdona, em pots repetir l'últim?
1: Sí. És que és com escollir a quien quieres más, no? És molt difícil.
5: Sí,
1: però
5: sí.
1: Que tu pensis que representen enguany l'esperit del Portal Blau o també és un conjunt, m'imagino, oi?
5: Sí, és un conjunt, però sí que és cert que, per exemple, tenim concerts o espectacles que són especials. Per exemple, a la Mar d'en Manassa tindrem la Maria del Mar Bonet, que, com sabeu, és una artista amb una llarguíssima trajectòria, que serà per primera vegada que vindrà al festival i ens farà un repàs, no, dels seus 60 anys de trajectòria musical, que es diu ràpid i és molt, no? I, per tant, aquest concert, doncs, serà molt especial. Per un altre costat, també al Fòrum Romà d'Empúries tindrem a la Fúmiga, aquesta banda valenciana que també es retiren dels escenaris després de 19 anys i tenim la sort de tenir, doncs, aquesta gira de comiat, doncs, que passin pel festival, no? Són alguns concerts com bastant inèdits, especials que ens trobarem en aquest festival, però bueno, com tots, no? La Judith Nederman també és un concert molt especial perquè farà un repàs de la seva trajectòria amb una orquestra sinfònica, amb la Gil Orquestra Sinfonia. Per tant, són concerts especials, bonics, que estan molt ben programats, molt ben pensats, doncs, per aquesta edició.
2: Davant del mar comença una nova història. Festival Portal Blau.
1: Quan vosaltres esteu incorporant les veus al cartell, que veig que hi ha una barreja entre consagrats i emergents, què busqueu quan esteu fent el cartell?
5: Doncs mira, sobretot fem un molt repàs, no? molt cerca, sobretot amb els artistes emergents, cerca de nous talents, perquè al final tenim la sort de que hi ha molt talent, tant a Catalunya com a Espanya, hi ha molt de talent, i estem tot el dia cercant, mirant propostes, enviant-nos entre nosaltres, no? amb la Cristina Torres, ens estem tot el dia enviant-nos propostes, apuntant, tenim pendents per anar revisant, etcètera, no? Al final és molt així, i anar descobrint, i al final veiem, no, aquests quan fem tota aquesta recerca, quins són els artistes que encaixarien perfectament amb les seves propostes artístiques al festival, pels valors del festival, no? I pel que representa, els valors del Mediterrani. I així és com fem, anar cercant, anar escoltant, anar mirant i anar pensant.
1: I anar hivernant.
2: El fil invisible, el podcast del festival Portal Blau.
4: I estic segur que això fa diferent al Portal Blau, la seva capacitat de crear espais humans, concerts on la música no competeix amb el paisatge i conversa, on el públic no només mira un escenari, forma part d'una experiència compartida i on la Mediterrània deixa de ser només un decorat per a convertir-se en una manera d'entendre la cultura, la nostra cultura, més propera, més sensible, més humana, radicalment humana.
1: Jo et preguntava sí. pels vostres objectius i els objectius del públic que s'acosta al Portal Blau. D'una banda, això, què busca la gent quan s'acosta al Portal Blau i d'on és la gent, més o menys, geogràficament?
5: Mira, hi ha una part del públic que és un públic que repeteix any rere any, perquè ho veiem també amb les ventes i analitzem també, no?, el client, etc. I hi ha una part d'un client que ve a buscar aquest nou talent, no? Aquesta feina que fem de recerca de nous artistes, ells els que esperen. Llavors, per tant, moltes vegades, i ens ho diuen també quan estem als concerts i als espectacles, et venen i et diuen: ostres, no coneixia aquest artista i ja faig confiança. Jo sempre miro què feu, què programeu, i vinc i ho compro, i vinc a descobrir. De fet, quan veiem les ventes, no veiem artistes molt emergents, que és la primera vegada que actuen al nostre festival, i que ja hi ha moltes entrades venudes, i és públic que ve any rere any al festival nostre. Per tant, el més probable és que no els coneguin o que no sàpiguen qui són, i els busquen, miren la seva proposta artística i compren les entrades. I això, doncs, ens omple molt d'orgull, no? Perquè ja tenim aquest públic que, a la recerca, que busca, que ve cada any a descobrir nou talent. Això és una part. I després, els altres són els que venen, doncs, els artistes més consolidats, no? Que la gent ja, doncs, com per exemple aquest any tindrem Sopa de Cabra, doncs, Sopa de Cabra amb una llarguíssima trajectòria, o Maria del Mar Bonet, o tots aquests artistes, doncs, que els coneixen, que saben les seves cançons i que ja el públic és fan, i per tant, doncs, compren i venen al festival. I normalment la major part del públic nostre sol ser de Catalunya, de diferents indrets, de Girona i de Barcelona, i després també hi ha, òbviament, molt públic local de les comarques gironines, sobretot de la zona de l'Escala de l'Empordà.
1: De França us ve gent? Mira, m'has fet pensar ara mateix, com que esteu tan bastant al nord.
5: Sí que tenim algun públic francès, sobretot que tenen segona residència i que passen l'estiu normalment per la Costa Brava, i que també ens repeteix any rere any, que també els coneixem i parlem amb ells i tot. Uh-huh. I la veritat és que sí, també el tenim més menor, la major part serien catalans i tal, però sí que tenim públic estranger.
2: La música també explica qui som. Festival Portal Blau.
4: Parlem sovint de les emocions que desperta la música, d'aquella sensació difícil d'explicar que apareix quan compartim una cançó, un concert o un instant especial amb altres persones. Però potser aquesta necessitat de reunir-nos al voltant de la cultura no és tan nova com sembla. Fa més de 2.000 anys, aquí mateix, grecs i romans ja compartien espais, celebracions, creences i formes d'entendre el món. La Mediterrània era una gran xarxa de relacions humanes, un espai de trobada, d'intercanvi i també d'emocions compartides. Per entendre millor aquesta dimensió humana de l'antiga Empúries, avui ens acompanya la Marta Santos, arqueòloga conservadora i responsable de la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Amb ella intentarem descobrir més. Què ens expliquen les restes arqueològiques sobre les persones que van viure aquí fa més de 20 segles?
2: Estàs escoltant El Fil Invisible, el podcast del Festival Portal Blau.
1: Marta, Empúries va ser un lloc de trobada entre pobles molt diferents. Com es construïa una identitat compartida en un espai tan divers?
6: Bé, Empúries, un dels aspectes que es destaca sempre és que, com a port de comerç, que és realment la funció essencial que va tenir en l'antiguitat, doncs es va convertir en un lloc de trobada entre persones i gens de diferents orígens. Aquest aspecte, precisament, de lloc de trobada, també el destaquem nosaltres en el que expliquem del jaciment i del museu. El nom del museu, el títol que té ara l'exposició permanent del museu, és precisament Empúries, port de cultures, en aquest sentit de destacar que com a espai de comerç, espai de port, doncs es va convertir a través d'aquesta activitat comercial, doncs, en un lloc de trobada entre persones i de diferents cultures mediterrànies.
1: I què tenia Empúries que va fer que persones procedents de llocs tan diferents decidissin establir-se allà i, a partir d'aquí, establir relacions comercials, culturals, humanes, en definitiva?
6: Doncs el fet de que tingués aquesta funció comercial, diguem, prioritària, ve determinat per unes condicions geogràfiques o de l'entorn entorn que eren absolutament favorables. Empúries estava situada en un indret entre un antic port natural i un antic estuari que a la vegada era l'entrada a una via de comunicació amb l'interior del territori. Per tant, les condicions afavorien que fos un lloc privilegiat per al comerç. I aquest fet va començar fins i tot molt abans de l'arribada dels grecs en aquest lloc. Els pobles que habitaven aquest territori amb anterioritat ja havien establert relacions de comerç i a través del comerç s'arribaven influències, contactes i aquest aspecte que aquí destaquem. Posteriorment, amb tota l'activitat comercial que van desplegar els grecs, aquest aspecte del contacte entre persones i l'arribada d'idees, de creences, d'ideologies i de tecnologies, doncs encara es va intensificar i va continuar també en època romana i posterior.
1: Podríem dir, llavors, que tot i ser un espai de connexió, vosaltres teniu vestigis de que hi ha diferents cultures, per tant, diferents maneres de veure el món?
6: Ho veiem a través de l'arqueologia, aquest fet, no? Constatem l'arribada de productes que venen de diferents indrets del Mediterrani, objectes que servien per transportar mercaderies, però també de vegades són objectes que s'utilitzaven aquí quotidianament, en la vida quotidiana, i que demostren que segurament hi ha gent instal·lada en aquest entorn portuari que ve d'altres llocs i que porta amb ell doncs uns trets culturals que al final acaben configurant aquest espai, multicultural en què podia caracteritzar aquesta Empúries en l'antiguitat.
1: Des d'un punt de vista més humà, que sé que no té res a veure amb les troballes, Empúries és veritat que és un exemple sobre convivències llavors de cultures mediterrànies que hi coincideixen.
6: Doncs sí, és un dels aspectes que hem volgut remarcar, com en l'antiguitat doncs hi havia tres cultures principals que van conviure i durant un temps van conviure paral·lelament, que és la cultura grega, la cultura romana i la cultura ibèrica, que deriva d'aquests precedents, d'aquests pobles que habitaven aquest territori amb anterioritat a l'establiment dels grecs. I en aquest sentit és un exemple de com poden conviure pobles que tenen aquests orígens diversos. Tenim proves a través de l'arqueologia, per exemple, que les tres llengües, el llatí, l'íber i el grec, conviuen en la vida quotidiana i fins i tot en la vida pública. En aquest sentit, doncs, Empúries es converteix doncs, en un exemple paradigmàtic de com es pot conviure perfectament doncs, pobles diferents en un mateix entorn, també amb unes funcions, amb unes activitats compartides.
2: La música també explica qui som. Festival Portal Blau.
1: Ja que parlem de públic, Miquel, jo quan te veig estàs allà, estàs treballant, vas a fondo, però en algun moment has notat en aquests anys de festa que portes que hagis notat aquella connexió especial del públic amb l'entorn, amb l'actuació, saps aquella màgia que passa? Recordes alguna concreta?
5: Ostres, mira, jo crec que cada any en algun dels concerts sempre et diria que potser més a la Mar de Manassa, perquè no, jo et dic perquè aquest espai és tan únic, el recinte de la Mar de Manassa, que és molt espectacular. Diria que és molt espectacular. I mira, una de les coses que passa també és que cada any els concerts de la Mar de Manassa, que això fa, és bastant bonic, és que molts vaixells venen i es queden allà a escoltar el concert, o la major part del concert fins que es fa fosc, just a sota la part del darrere de l'escenari, i trobes diversos vaixells que moltes vegades, en funció de l'artista, fan com una espècie de festival ells sí. al mar, no? Sí, d'escoltar. No sé si t'has fixat algun dia sí. que venen, s'apropen allà i es queden allà, no? A escoltar les proves de so i després a veure el concert. I això, doncs, la veritat és que és molt bonic.
1: Veig que és el teu lloc preferit, eh? Tant per cert, i es fan la festa els que estan fondejats i els que estan als edificis de davant, eh? Aquests gens malament, també. Gens malament.
5: Això també. No, és molt bo perquè queden per fer sopars i tal, sí. i tens allà al balcó públic. Però això també aporta, eh? Perquè després aplaudeixen des de dalt, els artistes els hi fa molt de gràcia que els edificis del davant estiguin allà aplaudint i fent soroll i tal, i la veritat és que està molt bé, està molt bé.
1: I també he de dir que sou molt curosos amb els horaris, per no molestar, no aneu més enllà sí. d'una hora límit ja estipulada, molt bé, us he d'aplaudir sí. en aquest aspecte. Entenc que el públic del Portal Blau doncs, us fa una experiència una miqueta diferent a la d'altres festivals, no? que són rotllo mainstream només, o molt monotemàtics, o són un abocador de bandes senzillament.
5: Bueno, al final la nostra proposta és una miqueta diferent a tots els festivals a l'entorn per molts motius, no? Una, perquè no tenim un únic escenari, tenim diferents escenaris i per tant ens anem movent a diferents espais del, de l'Escala i d'Empúries. Segona, també pel tipus de programació. Com dèiem, no només és música, també tenim altres arts, tenim circ, tenim dansa, tenim poesia, tenim les mirades blaves, que és pensament i reflexió, que si vols després en parlem, i fotografia, vull dir que tenim diferents coses que no és únicament música. Òbviament, la música juga un paper molt important i sí que és cert que, doncs, que, bueno, que tenim molts concerts, no? I després, també pel tipus de programació, com deies tu abans, no? Que està aquest binomi entre els artistes emergents amb els artistes més consolidats, doncs sí que el fan que sigui bastant únic.
1: Sé que aquesta no me la podràs contestar, però hi ha algun concert o artista que tu sentis que hagi definit especialment l'esperit del Portal Blau durant aquests anys? Algú que diguis, ostres, això és Portal Blau 100%. Ja sé que et sabrà greu si me'l dius deixar d'altres a fora, que també ho són de Portal Blau, però...
5: Mira, et diré un...
1: Vale.
5: Mira, et diré un.
1: Digue'm.
5: Et diré un. En Carles Duarte. En Carles Duarte és el referent del festival, no? És el... Sempre comencem el Portal Blau, el festival Portal Blau, amb ell. Ell és un dels pensadors, dels fundadors del festival. Sempre fem unes mirades blaves, una xerrada. És un home supersavi de molts temes i cada any ell fa la primera conferència inaugural amb la que comencem el festival. I, per tant, aquest festival sense el Carles Duarte t'asseguro que no seria el mateix.
1: Per tant, l'hem de trucar, no?
5: I tant, vale. I tant.
1: Escolta, m'has fet aquí un quiebro fantàstic, perquè t'he dit... Molt bé, es nota que tens taules, eh? Tu nuevo no eres, eh?
2: Des de l'Escala i Empúries, Festival Portal Blau.
1: Per què creus que... Vinga, anem a parlar d'aquesta edició. Què ens emportarem, de què gaudirem, què destaquem?
5: Jo crec que l'experiència, com dèiem, de l'espai, els espais, descobrir els espais amb les programacions que hem pensat, molt de carinyo, molt d'interès i tal, doncs crec que aquest binomi, doncs, és molt interessant, no? Hi han moltes propostes molt diferents d'artistes emergents per descobrir, la Victòria Vilalta, la Rosó Sala i la Miriam Encinas, l'Anna Dibori, per exemple, la Maya Miranda, tenim un concert especial de música clàssica amb l'Elena Artesorasau. Vull dir que hi ha una proposta molt variada, amb molts dies, amb una programació molt pensada. Tots els concerts de la Mar de Manassa, com dèiem, amb la Maria Jaume, que és una artista més emergent, però ja amb una trajectòria important, de les Illes Balears, la Maria del Mar Bonet, no?, que són aquest enfoc molt clar a la Mediterrània, la Negadel i el Manu Guix, serà un concert molt bonic, el piano i la peculiaritat de la Clara Peia, és un concert super especial. I després, doncs, com dèiem abans, no?, aquest concert de la Fúmiga, que retiren i per tant serà de les últimes vegades que podrem veure aquesta banda de valenciana sobre els escenaris, i per tant recomano a tothom que s'apropi al Fòrum d'Empúries el dia 7 a veure'ls, la Judith Nederman i Sopa de Cabra, no?, que després de 40 anys de trajectòria serà, doncs, una... Tancarem aquesta edició d'estiu, sobretot, doncs, amb aquesta banda tan referent, no?
1: Perdona, m'havia apuntat una última pregunta, que era com creus que serà recordada aquesta edició, però veig que varietat i qualitat, oi?
5: Moltes gràcies. Sí, jo nosaltres creiem que sí, al final és el que et dic, treballem amb aquesta idea, no? Perquè aquesta 19a edició doncs sigui una edició única, amb aquesta mirada a la Mediterrània i amb el que caracteritza una miqueta l'estil Portal Blau.
4: Davant del mar, davant de la història, davant d'aquelles cançons que encara avui continuen unint persones molt diferents, com fa segles, com continua passant a Empúries.
2: Des de l'Escala i Empúries, el fil invisible. Si parirem, ja si estem, i com que passen certes coses. El fil invisible, un viatge sonor per la Mediterrània contemporània.
4: Durant aquesta conversa hem parlat de música, però també hem parlat de moltes altres coses. De territori, de cultura, de memòria i d'una manera molt concreta d'entendre la Mediterrània. En Miquel Fernández ens ha explicat la mirada que hi ha darrere del Festival Portal Blau, la voluntat de construir alguna cosa més que una programació. Un espai on artistes, públic i paisatge acabin formant part d'una mateixa experiència. I amb la Marta Santos hem descobert que aquesta idea de trobada no és nova, que fa més de 2.000 anys Empúries ja era un lloc on arribaven persones procedents de diferents punts de la Mediterrània. Un espai d'intercanvi, de convivència i de diàleg entre cultures. I per això, aquest lloc continua emocionant, oi? Perquè la seva història encara ressona i perquè d'alguna manera cada estiu el Portal Blau recupera aquest esperit. no només programant concerts, sinó generant trobades, converses, mirades compartides davant del mar. Vinga, en els pròxims episodis continuarem estirant aquest fil invisible. Coneixerem els artistes que donaran veu al festival d'enguany, les històries que hi ha darrere de les seves cançons i els vincles que continuen unint la música al territori i la Mediterrània. Gràcies, Miquel, gràcies, Marta, i gràcies a tot l'equip del Festival Portal Blau per fer possible aquest projecte. Jo sóc en Sergi Marín. Des de l'Escala i Empúries, això és El Fil Invisible, el podcast del Festival Portal Blau.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren. Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, soc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li ve.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important. I sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25.